0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és divendres 19 de juny. Són 7:45 del matí. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat acaben avui el curs escolar i donen el tret de sortida a les vacances d'estiu. Així es posa a punt i final a un curs marcat per les mobilitzacions dels mestres per reclamar millores educatives i pels desacords entre el govern i els sindicats que ja avisen les protestes poden continuar el curs vinent. Avui ha convocada una nova mesa sectorial. De moment sabem que el sindicat CGT no hi assistirà. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que no ha estat un curs fàcil i la setmana vinent continuaran les trobades amb les famílies i el professorat. En breu entrem en matèria. Abans, la previsió meteorològica. A Emet, Noelia García.
2: Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb altes temperatures i s'esperen màximes especialment elevades a zones de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta tensió durant els propers dies. Continuaran pujant els termòmetres i el dilluns, per exemple, es podran arribar a màximes de 43 graus a Lleida o 37 graus a Girona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió al Pirineu de Lleida durant la tarda. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a l'Empordà i a litorals. És una informació d'AEMET.
1: Doncs a les portes d'una nova onada de calor que s'espera que arribi aquest cap de setmana, els bombers de la Generalitat continuen treballant avui en els incendis que s'han detectat aquesta setmana a Lleida. De moment ja s'ha donat per controlat l'incendi d'Alfarràs i també el de Talavera. També estan controlats el d'Arbeca, el d'Agramunt i el de Cervera, que es van registrar ahir. D'altra banda, estan estabilitzats l'incendi d'Albi i l'incendi d'Alfarràs. I ens interessem per la situació a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
3: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim, més enllà d'aquestes retencions habituals, un accident a la C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, que deixa fins a 2 carrils de circulació tallats i 3 quilòmetres de cues. També tenim 2 avaries, una a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció a Lleida talla un carril de circulació amb 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim una segona avaria, com dèiem, a la Ronda Litoral, que en sentit sud deixa fins a 6 quilòmetres d'aturades. Les retencions habituals les ubiquem a hores d'ara al nus de la Trinitat, les dues rondes d'en Vé des del Llobregat i el Vallès, concretant amb la AP7, amb retencions des de Mollet fins a Barberà, en sentit sud. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia!
1: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so, i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Aquest divendres és un dels dies més desitjats per a molts estudiants. Acaba el curs escolar per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat i comencen les vacances d'estiu. D'aquesta manera es posa punt i final a un curs convuls, marcat per les protestes dels mestres per reclamar millores laborals i també pel no dels professionals als acords entre el govern i els sindicats. Avui hi ha una nova reunió sectorial. Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. Aquest curs els docents han fet 6 vagues generals i més d'una vintena de manifestacions i no descarten continuar amb les mobilitzacions al setembre. El sindicat majoritari dels docents, USTEC, demana anar més enllà de les trobades sectorials i reclama al govern una reforma del model educatiu i un nou canal per fer escoltar el malestar i fer-ne un debat públic. Des de la CGT, que va liderar el no al darrer acord, ja han dit que no assistiran a la reunió d'aquest divendres. I Sarn Pardes, portaveu de CGT Educació.
5: Aquesta mesa no servirà per una discussió ni per poder afegir o treure punts d'aquesta normativa que el departament vol tirar endavant, perquè ja ha estat publicada. De fet, el DOI que el trobem publicat a la intranet dels centres, al portal de centres, des del dia 10, i això a nosaltres ens sembla que és una, bueno, és una falta de respecte.
4: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que el curs no ha estat fàcil. En una carta a les famílies afirma que s'han assolit acords de millora educativa i que a partir del curs vinent es començaran a reduir les ràtios i a reduir la burocràcia i s'incorporaran més professionals a les aules. Assegura també que vol continuar escoltant la comunitat educativa. La setmana que ve, el Departament d'Educació continuarà les trobades amb les famílies i el professorat.
1: Gràcies, Àlex. Els docents han mantingut les mobilitzacions fins l'última setmana de curs. És el cas dels mestres mestres de l'etapa de 0 a 3 anys, que aquest dijous han sortit als carrers per reclamar ràtios més baixes, universalitzar l'etapa educativa i millorar les condicions laborals. Les treballadores de les llars d'infants asseguren, Laura Hurtado, que la situació als centres és límit.
6: El col·lectiu, principalment format per dones, exigeix reconeixement, més recursos per millorar l'atenció als infants i reformes legals, tant en l'àmbit estatal com autonòmic.
7: No tenim recursos, no tenim prou personal, no tenim suport per als nens amb educació especial, una miqueta igual que les escoles, però encara una mica pitjor.
8: Estem en grups de 2 anys, de 20 persones, 20 infants, els grups d'IU de 13 i el grup de lactants són de 8 nadons. Però la recomanació de la Comunitat Europea ens diu que han de ser de 4, 6 i 8.
6: Ahir les treballadores del 03 van anar a la vaga i van sortir al carrer en una manifestació a Barcelona que va arribar fins a les portes de la delegació del govern.
1: I encara de l'àmbit educatiu, els expliquem que la justícia europea avala la sentència del 25% del castellà a les aules perquè considera que no discrimina i sosté que Catalunya és una regió bilingüe. Rebutja així el recurs que van presentar les famílies. Què en sabem, Clara Ontanyón?
9: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha decidit no admetre a tràmit el recurs que va presentar un grup de pares d'una escola de Canet en contra la sentència del TSJC que imposava una assignatura més en castellà en aquesta escola després de la queixa de la família d'una alumna. Els magistrats europeus argumenten que aquesta sentència no és discriminatòria i que els ciutadans espanyols han de poder rebre classes en castellà i català. El govern manté, però, que aquesta decisió no té impacte en el sistema educatiu de Catalunya. Francesc Xavier Vila és conseller de Política Lingüística.
10: No té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana.
9: Des de la Plataforma per la Llengua, Eloi Planas defensa el model d'immersió lingüística.
11: És l'única manera d'aconseguir un aprenentatge ple i operatiu de la llengua catalana, és l'única manera d'aconseguir un arrelament real al país i és l'única manera d'avançar cap a la igualtat d'oportunitats.
9: En la mateixa línia, Òmnium Cultural i la Intersindical lamenten la decisió i denuncien una imposició política del castellà.
1: Repassem ara altres notícies en format breu. L'Ajuntament de Barcelona denuncia davant la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber al parc de la zona franca a una noia.
4: El bomber hauria anat a treballar amb símptomes d'haver consumit alcohol i drogues. La noia es va despertar desorientada al vehicle del bomber, va trucar al 112 i va ser traslladada al clínic. L'Ajuntament ha suspès el bomber de sou i feina i revisarà els protocols. Albert Batlle, regidor de Seguretat.
12: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
1: El Tribunal Suprem ha concedit una indemnització de 2,5 milions d'euros a un home que va passar 15 anys a la presó per 2 violacions, de les quals va ser finalment absolt.
4: L'alt tribunal ja va anul·lar una sentència de l'Audiència de Barcelona que va condemnar l'any 1992 al ciutadà Ahmed Toumouchi a 24 anys de presó per 2 delictes de violació i 2 faltes de lesions a Tarragona i Barcelona. Tot i que va defensar sempre la seva innocència, no es va provar fins que uns informes pericials van demostrar que el perill genètic trobat a la roba de la víctima no es corresponia amb el seu. Malgrat aquest error judicial, l'home va passar més de 15 anys de presó al centre de Brians i va sortir en llibertat l'any 2006.
1: I 14 detinguts pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona en el marc del Pla Campai contra la multireincidència, en aquest cas adreçat específicament als delictes d'estrabada.
4: Els detinguts acumulen 156 antecedents. 12 van ser detinguts per robatoris de 5 cadenes d'or, 2 rellotges d'alta gamma, 2 robatoris a establiments i 3 telèfons mòbils i altres 2 delictes contra la salut pública relacionats amb l'àmbit dels estupefaents. L'operatiu es va desenvolupar entre les 6 de la tarda a les 2 de la matinada a Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, i van participar una 50ena d'agents.
1: I desmantellada a Girona, una organització criminal dedicada al narcotràfic i al blanqueig de capitals, hi ha 28 detinguts.
4: 6 d'ells, els principals responsables de la xarxa, han ingressat a la presó. Els Mossos han intervingut 30 quilograms de marihuana valorats en més de 2 milions d'euros al mercat il·legal. L'operatiu ha permès colpejar l'estructura econòmica del grup criminal, que tenia de 9 comptes bancaris i reinvertia els beneficis del narcotràfic en patrimoni.
1: I els parlem d'un estudi de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques del Barcelona CSIC i l'Hospital del Mar, que han comprovat que bloquejant una proteïna podria ser una estratègia útil per tractar el càncer de pàncreas i fins i tot altres tipus de tumors en avanyeres.
13: El tumor de pàncreas és un dels més agressius i amb pitjor pronòstic perquè la majoria dels pacients es diagnostiquen en fases avançades quan ja no hi ha opció a cirurgia, però també perquè és capaç d'amagar-se del sistema immunitari anul·lant les immunoteràpies. I en l'objectiu de buscar noves dianes terapèutiques s'ha localitzat una proteïna, PAR2, que quan es bloqueja actua sobre la replicació de la cèl·lula tumoral atacant el tumor tant per dins com per fora. Doctora Pilar Navarro, coordinadora de l'estudi.
14: Lo que vemos es que si inhibimos la proteína PAR2, las células tumorales no pueden gestionar los daños acumulados y acaban muriendo. Pero además, otro dato muy interesante es que hemos encontrado que no solo al inhibir PAR2 atacamos las células del tumor, sino que también conseguimos que el sistema inmune sea más activo y sea capaz de reconocer a las células tumorales y eliminarlas.
13: Ara el pas següent és trobar un fàrmac inhibidor que pugui ser útil per al tractament del càncer de pàncreas, però també per d'altres tumors que també es caracteritzen per la replicació de cèl·lules malignes.
9: Obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet. Victòria del Barça contra el València, 112-113 en el primer partit de la final de la Lliga ACB. Jorge Agüero, bon dia.
15: Bon dia. Gairebé contra tot pronòstic colpeja primer l'equip de Xavi Pasqual i recupera el factor pista després d'una victòria èpica que referma que el conjunt viu el seu millor estat de forma de tota la temporada. 112-113 amb pròrroga inclosa en un partit que els locals van dominar de 14 en l'inici del segon quart i que Will Clyburn va empatar amb un triplàs mancant 3 segons. El nord-americà amb 21 punts i Nicola Provitola amb 20 mereixen un esment a part pel que van veure a nit al Roig Arena. El partit, de fet, deixa diversos rècords favorables al Barça, com la màxima anotació per ell, 115 en la història del playoff, també a l'enfrontament amb més anotació general, 215 punts a la història de les finals de l'ACB i rècord de triples anotats en el play-off amb 12 de 35 marca que va assolir el Barça. Dissabte, un altre cop a les 8 del vespre i al Roig Arena, el segon enfrontament de la final de l'ACB al millor de 5 que ja domina el Barça.
9: El tècnic blaugrana Xavi Pasqual parla de la bona dinàmica de l'equip, però manté els peus a terra.
16: Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
9: I d'una final a una altra, en futbol sala, el Barça es troba només una victòria del títol després de golejar i el Pozo Murcia 6-1 a l'Excarazo.
17: Bon dia. Exhibició del Barça en una gran nit al Palau Blaugrana amb la millor entrada de la temporada del futbol sala. 6-1 va guanyar l'equip de Javi Rodríguez amb actuació estel·lar de Mamadou Touré amb 4 gols que van redreçar el camí després del gol inicial del Pozo. Una vegada més per davant el marcador a l'eliminatòria, però Touré i els gols de Sergio i Adolfo van arrodonir la golejada per deixar el Barça només una victòria del títol que buscaran el següent partit a Múrcia.
9: Aquesta nit, el partit de tornada de la final d'ascens a la segona divisió de futbol enfronta el Sabadell i el Zamora. Els sabadellencs van perdre l'anada al camp del Zamora 1-0 i ara hauran de remuntar la nova Creu Alta. L'estadi s'omplirà amb 12.000 aficionats arlequinats que esperen veure l'equip tornar a la segona divisió 5 anys després. I un apunt d'hoquei patins perquè aquesta tarda l'Igualada i el Liceo s'enfronten en el tercer partit de la final del play-off de l'hoquei Lliga. El Liceo ja s'ha endut per golejar dels dos primers partits. De la cultura, els expliquem que Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya, substituint Carme Portacelli, la primera dona que l'ha dirigit en la seva història. Mestres entoma un mandat inicial de 4 temporades prorrogable fins a 3 més i s'incorporarà l'1 de setembre. Així ho ha donat a conèixer aquest dijous el Consell d'Administració del TNC. El procés de selecció s'ha dut a terme mitjançant un concurs públic. I ja està en marxa el Magnífic Fest a Lleida.

I estem escoltant, actuaran aquest vespre al festival que ha començat aquest dijous. També hi actuaran Kitai, Joan Dausà, Lori Meyers i The Molitors. Surs a Catalunya i jo al Japó me'n vaig de gira. Et preocupes per la fama i no per lo que fas al llit. Vas de xulo i vas de... Doncs amb el més nou de Svetlana ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Es deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: diversitat o autisme, que sovint tenen dificultats afegides per identificar o expressar els símptomes. En el projecte Fàcil IAS formen els professionals en fer més accessible l'atenció a aquests pacients.
1: Podran realitzar la visita com una persona sense cap mena de dificultat, sense que la persona amb discapacitat es posi nerviosa i sense que el professional moltes vegades no sàpiga com abordar aquestes dificultats.
2: Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya.
0: A l'abril, la compra-venda d'habitatges s'ha disparat un 8% a Catalunya i ha retrocedit un 2% al conjunt de l'Estat. Per primer cop a la història, a més, la província de Barcelona s'han venut més pisos al primer quadrimestre, gairebé 26.000 que a la Comunitat de Madrid. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
3: Un mercat nacional que es modera lleugerament i un mercat català que per primera vegada en la història lidera el conjunt d'Espanya de forma inqüestionable.
2: I de la cultura, La Rosa dels Set Pètals.
0: És el segon projecte òpera prima del Gran Teatre del Liceu, una òpera de nova creació comunitària feta en col·laboració amb el districte de Sant Andreu, amb composició de Lucas Peire i Tomàs Peire i dramatúrgia de Blanca Bardagil.
2: Gràcies, Anna. Moment també ara per la informació de serveis. A poques hores de l'inici de l'operació sortida d'estiu, en la que Trànsit preveu que sortiran de Barcelona i la seva àrea metropolitana 610.000 vehicles, coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments la circulació és relativament còmoda, però hi ha alguna incidència a les rondes. A la ronda del litoral, a la zona de Can Tunis, cap a Trinitat, hi ha un carril tallat per un accident i força mobilitat en sentit Llobregat també passa. En el cas de la Ronda de Dalt, en sentit Trinitat, on hi ha uns 5-6 quilòmetres d'aturades. A banda, a l'AP7, un accident que ve del matí, a Barberà, on els vehicles encara estan al voral, alenteix la circulació i per això us demanem molta cautela. Bona tarda.
2: I també molt pendents del temps, ha activat l'avís per altes temperatures a partir de diumenge fins dimarts, amb possibilitat que s'allargui encara més dies. Protecció Civil demana precaució. Els valors seran especialment alts a l'interior del país, on fins i tot podrien fregar-se els 40 graus. De moment, coneguem què tenim a les pròximes hores. A Emet, Noelia García.
5: Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a la meitat oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat o clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes.
6: Edició migdia. Anna Bañeres.
2: Cada cop més estudis demostren que la realització d'activitats culturals, com ara visitar museus, assistir a esdeveniments artístics, participar en propostes creatives i expressives, escoltar música o llegir, entre d'altres, pot tenir diferents tipus de beneficis per al benestar físic, mental i emocional de les persones. Diversos estudis han demostrat que la realització d'activitats culturals fa disminuir els símptomes d'ansietat, poden millorar la funció cerebral i la plasticitat neuronal, ajuda a mantenir la ment activa, augmenta la percepció de felicitat i de satisfacció amb la vida, fomenta la interacció social i la creació de connexions significatives, a banda que s'associa a una reducció del risc de malalties cardiovasculars i altres trastorns crònics, però també millora la capacitat d'afrontament i la resiliència davant de situacions difícils o traumàtiques. I si ens centrem exclusivament en la música, escoltar o interpretar música, aprendre a cantar una nova cançó, tocar un instrument o ballar, són formes molt poderoses d'estimular el cervell. Afecten regions involucrades en el moviment, l'atenció, el llenguatge, les emocions, la memòria i les habilitats de raonament. La música també pot ajudar les persones a evocar records i emocions significatives i promoure el benestar emocional, a banda que s'ha demostrat que la música ajuda a millorar la qualitat i la durada de la son, fins i tot hi ha evidències que un tractament especialitzat basat en música pot millorar el moviment en pacients amb malaltia de Parkinson i accident cerebrovascular, incloent-hi millores en la seva capacitat per caminar i parlar. El Liceu i l'Institut Català de la Salut impulsen un projecte d'art amb salut amb pacients de 4 centres d'atenció primària de Ciutat Vella, Barcelona, dirigida a reduir la solitud i el malestar. Els participants han visitat les instal·lacions del Liceu i han fet una activitat guiada al voltant de l'experiència d'escoltar òpera que ha contribuït a millorar el benestar emocional. És un reportatge de la Clara Ontanyón.

Aquest és un dels fragments més famosos de l'òpera de la Bohème de Puccini i és el moment en què una de les protagonistes, la Mimi, explica la història de la seva vida.

0: Aquesta àrea, coneguda com el desgel, ha tingut un impacte sobre l'Ester, que s'hi ha sentit identificada.
1: Parla de que ella viu sola, com angoixada, que fa les seves coses, i després arriba el desgel i la primavera, i a partir d'aquí doncs, les emocions surten i ella també parla i s'expressa i canta més fort, i això vol dir que com que surts d'estar en el teu propi món i connectes més amb els altres i a l'exterior.
0: L'Ester, juntament amb una vintena de persones, forma part d'un programa de benestar emocional i salut comunitària de l'ICS, que ha pogut fer 3 sessions en col·laboració amb el Liceu, dins del programa pilot Liceu amb Salut. L'educadora Júlia Getino treballa el text i la música amb el grup. També escoltem la Maura, una de les assistents.
2: D'aquí han escrit coses que els havia remogut la sessió i després les han compartit amb música, i per ells expressaven que era algo molt positiu veure que altres persones estaven passant per camins també complicats i sentien molt aquest punt d'empatitzar. No?
3: Vi que hicieron una catarsis, se desahogaron, fueron poetas. Pienso que cada persona lleva como un poeta dentro de sí mismos.
0: Els membres d'aquest grup no tenen un diagnòstic i són pacients derivats dels 4 CAPs que hi ha a Ciutat Vella, que han anat a consulta per motius de malestar emocional. La majoria relacionat amb l'estrès i la solitud. José Antonio Losada, responsable d'infermeria d'atenció primària.
4: Vist és un grup molt heterogeni, jo crec que és molt representatiu dels ciutadans del districte de Ciutat Vella. Aquestes persones que tampoc no les tenim vinculades a cap entitat i són les que vam escollir per participar en aquest projecte, amb un rang d'edat a partir de que siguin majors d'edat, a partir de 18 anys, i varen considerar fins a 65.
0: Aquesta àrea forma part del repertori de la Torre dels Somnis, un espectacle de gran format que combina l'òpera, el circ i la poesia i que s'ha representat aquesta setmana al Gran Teatre al Liceu. La història de la Torre dels Somnis parla de l'utopia i dels impossibles, i en l'última sessió el grup hi anirà com a públic. Irene Calvís és responsable de Liceu Apropa.
5: Que ens va molt bé per explicar conceptes tan importants com l'autoestima, l'autoconfiança i la confiança en els altres.
0: Escoltar música individualment i en grup pot fer de motor per connectar amb les emocions i també per socialitzar. Jordina Urriols és responsable d'Educació del Liceu i José Antonio Losada, responsable d'Infermeria.
6: Les situacions d'escoltar música, tant individuals com col·lectives, en generen canvis interns, no? I el que hem volgut explorar en aquestes sessions a través de la música d'aquest espectacle que vindran a veure és això, com trobem aquesta connexió amb la música.
4: També les activitats grupals fomenten molt el que és la socialització, és a dir, això tenim experiències prèvies que ja tenim exemples, i és altre dels objectius que busquem en aquestes intervencions.
0: El 2019, l'Organització Mundial de la Salut va evidenciar en un informe el paper de les arts en la prevenció i tractament de malalties i la promoció de la salut al llarg de la vida.
5: Fins ara totes i tots ho sabíem, no? Que escoltar una música que ens agrada, que llegir un llibre que ens desperta, que ballar, tantes expressions artístiques ens fan bé, no? Tot això ho intuïem, ho sabíem, però ara és una evidència.
3: No sabia que esto podia existir, que podia haver otra alternativa, otra forma de poder abordar nuestros problemas personales, internos, que se convierten en corporales, en físicos, y que no nos dejan vivir con una forma atípica, que es la música, que es la ópera, que es el arte.
5: La música sí que t'ajuda a sentir, a connectar amb les emocions, i en aquest sentit l'òpera és molt potent i t'arriba a l'ànima.
0: Després d'aquesta prova pilot, l'ICS i el Liceu avaluaran els resultats per decidir si continuen o no amb el projecte, tot i que la intenció, segons ens diuen, és que es repeteixi cara a la temporada que ve i durant molts anys.

0: Edició migdia.
1: I en el temps estrictament de cultura, el Museu del Rock de Barcelona es renova amb una nova exposició temporal sobre els visionaris del rock que se suma a la seva gran col·lecció permanent de guitarres elèctriques. El local, ubicat al carrer Portaferris a Barcelona, obre una nova etapa centrada en explicar els canvis que ha impulsat aquest gènere musical. Ens ho explica la Marta Urquín.
2: Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos.
3: La guitarra original amb què Marty McFly tocava Johnny B. Goode de Chuck Berry a Retorn al futur és la porta d'entrada a l'exposició Avançats al seu temps, dedicada a visionaris del rock, com Frank Zappa, The Beatles, The Velvet Underground, Led Zeppelin o David Bowie. Un viatge en el temps a través de discos, música, fotografies i objectes, com una rèplica de la guitarra amb què Tommy Iommi de Black Sabbath va crear el so del heavy metal. Amb aquesta mostra, el Museu del Rock es renova dos anys després d'obrir per divulgar la cultura del rock i el seu esperit rebel. Juan José Castellano és el fundador del museu i Glòria Joven, la responsable de comunicació.
4: El rock sempre ha estat amb un discurs i amb unes lletres que tenien molt a veure amb les dificultats socials o polítiques del seu moment.
5: La seva força contracultura i el seu poder transformador, conèixer doncs, pioners que van ajudar a obrir camins i despertar consciències, no?, a nivell social, identitari i de relat.
3: La nova exposició temporal conviu amb la permanent al pis de dalt que relata la història del rock a cop de riff, amb un recorregut immersiu interactiu que exhibeix una quarantena de guitarres icòniques de B.B. King, Eric Clapton, Ritchie Blackmore o Eddie Van Halen. L'objectiu de la nova etapa és apropar-se al públic local, en especial als joves.
4: La sèrie Stranger Things va portar a la gent jove una banda sonora que no coneixien i nosaltres volíem posar el nostre gra de sorra.
3: Un museu que narra la història sonora d'una revolta.
1: Tres quarts de dues, l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Esports.
6: El Sabadell pot ser avui equip de la segona divisió 5 anys després de l'últim descens i després d'haver baixat fins a segona federació. L'equip vallesà necessita però una victòria per més d'un gol a la nova Creu Alta contra el Zamora a partir de les 8 del vespre per assolir l'objectiu. Mentretant, qui va assolir ahir l'objectiu van ser els equips del Barça de bàsquet i futbol sala. El primer es va imposar per un punt al València, al Roig Arena, i domina per 1-0 la final de l'ACB, a més de recuperar el factor pista, i el segon va posar el 2-0 a la final de la Lliga després de tornar a guanyar el Pozo al Palau, aquest cop golejada 6-1 i situar-se una victòria del títol. En parlem de seguida, com també del Mundial i de la Volta Femenina, que comença aquesta tarda a Santa Susana amb la catalana Paula Blasi, que escoltarem com a gran estrella. Comencem. En parlarem de totes aquestes qüestions, però comencem amb una notícia sobre un fitxatge fallit del Barça de bàsquet que ha pogut saber el nostre company Jaume Riello. Jaume, bona tarda.
7: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, el Barça i Mike James havien arribat a una signatura, un preacord perquè el base estatunidenc, que l'agost farà 36 anys, passés a formar part de l'equip blaugrana a partir de la propera temporada. Un preacord que ha trencat el conjunt blaugrana, el club blaugrana. De fet, segons hem pogut saber, James ja havia fins i tot trobat residència a Marga, a prop de Barcelona, sí. Esplugues de Llobregat. Fonts del club blaugrana apunten que l'equip de bàsquet està en un context de canvis, que el fitxatge de James era una petició expressa de l'entrenador Xavi Pasqual, que, com sabem tots, que no continuarà la temporada vinent, i en aquest sentit hem d'entendre la decisió de tirar enrere aquesta operació, una decisió, Marga, que podria fer que el club hagi d'indemnitzar el jugador. Però encara no és una cosa al 100% segura, és una possibilitat. Això sí, James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga i va ser MVP d'aquesta competició, de la màxima competició continental l'any 2024.
6: Doncs aquesta és la notícia que hem pogut saber en aquesta casa. I mentretant, el Barça es va imposar ahir al Roig Arena de València per un punt en el primer partit de la final, que va ser un partidàs, amb un resultat de 112-113, Jaume.
7: Aquesta és la primera paraula que tenia per explicar el duel, partidàs, amb una anotació altíssima, una anotació històrica. El Barça va arribar a estar 14 punts per sota en el marcador al segon quart. Va aconseguir arreglar aquesta diferència, aquesta distància respecte al conjunt taronja al final de la primera meitat. Va aconseguir forçar la pròrroga amb un gran protagonista, Will Clyburn, autor del triple, canvia el partit a la pròrroga, i també del tap que li posa a Cam Taylor en l'última acció del últim període, del quart quart, i el temps extra, victòria, com tu deies, pel conjunt blaugrana, pel Barça, 112-113. Creiem, Marga, que seria bo pel Barça un partit a pocs punts, un partit defensiu, Com s'explica que el Barça hagi guanyat un partit d'aquesta manera, 112-113? Doncs això li deien a Xavi Pascual, que responia així.
0: Sí, molt senzill. El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts.
7: Un Barça que va aconseguir assaltar l'estadi al pavelló del València Bàsquet. Tots recordem el que va passar l'últim partit de la fase regular de la Lliga CB, aquella victòria del València al Palau Blaugrana, 77-102. Hi va haver molta diferència. Xavi Pascual va dir que va ser el pitjor partit de la temporada. I com s'explica aquesta diferència respecte al que va passar en aquell últim duel de la fase regular i aquest primer partit de la final? Xavi Pascual deia això.
0: Evidentment, aquell partit ens va sortir malament tot, el València va ser molt superior, però també teníem alguns condicionants, l'Apro tornant, Vesely tornant, Satoransky tornant i Clyburg tornant. Teníem quatre jugadors tornant, de llarga durada, un de 3 mesos, un de 2 mesos, un d'un mes i mig, un d'un mes. Vull dir, no era fàcil i vam fer-ho per preparar-nos bé pel partit del Múrcia.
7: Demà dissabte al Roig Arena, el segon partit d'aquesta final de la Lliga CB. El Barça ha recuperat o ha robat el factor pista. La sèrie viatjarà la setmana vinent al Palau Blaugrana.
6: Doncs a veure si aprofita aquest robatori que deies tu. Gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: I en futbol sala, el Barça és a una victòria del títol només després de golejar ahir el Pozo 6-1 al Palau en una sèrie que, això sí, ara viatjarà a Múrcia. Àlex Carazo, bona tarda.
8: Bona tarda, ho tenen molt a prop per tornar a guanyar la Lliga 3 anys després. Exhibició a nit en un Palau amb la millor entrada de la temporada del futbol sala i amb una gran reacció del conjunt blaugrana a partir del 0-1 inicial del conjunt murcià. I allà va començar l'actuació estel·lar, perquè ho podem dir així, actuació estel·lar de Mamadou Touré, amb 4 gols consecutius del francès, a més algun creuant-se ell sol la pista de porteria a porteria, que van deixar pràcticament sentenciat el partit. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, es va referir així a Touré.
9: Tiene unas condiciones inmensas para ser de los mejores jugadores del mundo, pero tiene que querer serlo. Esto es constancia, rutina, trabajo, mucha implicación, ¿vale? Y no digo que no la tenga, pero como es joven, pues al final el jugador que no es tan bueno es muchísimo más sacrificado que los buenos.
8: Un Javier Rodríguez que va expresar la sensació de superioritat en aquest segon partit.
9: Nos ha costado quizá un poquito hasta que hemos encajado el gol, ¿no? Pero creo, sinceramente, que hemos sido mejores que ellos en todos los aspectos. Es cierto que tienen muy buenos jugadores, tienen un gran entrenador, pero la realidad es que hoy el Barça ha sido más equipo.
8: I després dels 4 gols de Touré va arribar el 5è de Sergio González i una de les imatges de la nit, Marc, el gol d'Adolfo, que ha estat fora de les pistes 2 mesos per lesió i tornava a jugar davant del públic del Palau. L'escoltem.
10: No se puede escribir con palabras, me he emocionado mucho porque tanto mi mujer y yo sabe lo mal que lo he pasado y el día que me operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un Palau así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede escribir con palabras.
8: El Barça tindrà la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga dimarts a la pista del Pozo, al tercer partit de l'eliminatòria.
6: Doncs veurem si ho aconsegueix i si no, encara hi haurà més oportunitats. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
8: Bona tarda.
6: I si ahir va ser un gran dia pel bàsquet i el futbol sala blaugranes, avui ho pot ser per un històric del futbol català, el Sabadell. Tot preparat a la nova Creu Alta, que aquest vespre es vestirà de gala per ajudar l'equip a tornar a segona divisió. Això sí, necessita guanyar per més d'un gol al Zamora i s'espera un gran ambient. Dani Esclusa, bona tarda.
11: Bona tarda, Marga. Tota una ciutat darrere d'un equip que vol tornar a la segona divisió 5 anys després d'haver trepitjat per última vegada la categoria de plata del futbol espanyol. No serà fàcil, tocarà, com bé deia, remuntar un resultat d'1-0 advers del partit d'anada, però aquest conjunt està acostumat a protagonitzar grans nits a la nova Creu Alta. No cal anar molt lluny. L'última fa només 2 setmanes quan va capgirar un 2-0 en contra davant el Real Madrid Castilla. És per això que el tècnic dels arlequinats, Ferran Costa, està convençut de poder assolir l'objectiu.
12: La nostra convicció no és pel rival que tenim davant. El nostre convenciment és per 2 coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt. I en segon lloc, perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats, amb un ambient de futbol immillorable.
11: S'espera un ple fins a la bandera, la nova Creu Alta, gairebé 12.000 persones donant suport al seu equip. Ferran Costa sap que els seus jugadors doblaran l'esforç per tota aquesta gent que es deixarà avui la veu animant-los. L'escoltem.
12: El cap fred, el cor calent, el que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera i correrem per nosaltres i per cada un dels 12.000 que estarà fent-se a costat.
11: Existeixen, a més, arguments per ser especialment optimistes, i és que el Sabadell ha aconseguit l'ascens les 6 vegades anteriors que ha hagut de remuntar una eliminatòria, i a part cal recordar que en el cas de que s'arribi al final dels 90 minuts i de la pròrroga amb l'eliminatòria empatada, serà el conjunt català el que pugi a segona divisió per la seva millor posició a la Lliga regular. Tot preparat, Marga, com bé deies, la gent arribarà aviat a l'estadi per acompanyar els seus des de ben al principi al partit a les 9 de la nit a la nova Creu Alta.
1: Doncs esperem que sigui una gran nit per aquest històric del futbol català. Gràcies, Dani. Bona tarda.
11: Esperem que sí. Bona tarda.
1: I encara en futbol, lògicament, hem de parlar del Mundial. Continuen disputant-se partits de la segona jornada de la primera fase, que la selecció espanyola, recordem-ho, jugarà diumenge a les 6 de la tarda contra Aràbia, amb 8 jugadors del Barça i un total de 9 catalans. Anem a conèixer l'actualitat del Mundial. Josep Capel, bona tarda.
13: Què tal, Marga? Bona tarda. Si et sembla, comencem per la selecció espanyola, sí. Perquè, primer de tot, hem de dir que a partir d'un quart de 4, a la U de Televisió Espanyola, entrevista en exclusiva amb la Minya Mal, per explicar una miqueta doncs, com està de la seva lesió, etcètera, etcètera. És a dir, que molt atents al que pugui explicar el crac del Barça. Amb una concentració de la selecció espanyola, on després de l'empat de la primera jornada, doncs tot s'ha enrarit una miqueta. I on, a més, Marga, no para d'haver-hi moviments. I ja no només a nivell futbolístic i centrats en el Mundial, sinó fins i tot en clau futura a nivell de clubs. Un d'ells, evidentment, com pots imaginar, és Marco Corella. Ahir a la tarda va parlar pels mitjans de comunicació per primera vegada des del seu fitxatge pel Real Madrid. Evidentment, un canterà del Barça, doncs molta polseguera aixecat al seu fitxatge pel Madrid. Doncs ahir vam poder sentir les explicacions, les raons del per què finalment ha fitxat els 28 anys pel Club Blanc. Anem a sentir-lo.
14: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre. Crec que no tinc per què oblidar tot el que m'han ensenyat i tot el que he après, però en aquest moment de la meva vida, en aquesta etapa, crec que era la decisió més oportuna, la que millor m'encaixava, i per això he pres aquesta decisió.
13: Déu-n'hi-do, Marga, la de moviments de mercat que hi ha, tot i havent-hi un Mundial en marxa. Un altre, per exemple, que ahir es va fer oficial és la marxa de Víctor Muñoz, el jugador català, format, entre d'altres, la cantera del Madrid, també abans la del Barça i de la darrera temporada d'Osasuna, fitxa finalment per Liverpool.
1: Sí.
13: Ja és oficial. I, a més, un jugador que ara mateix està lesionat, déu-n'hi-do, amb la selecció espanyola, que dels quatre extrems que ha portat, tres d'ells, Lamine, Nico Williams i el propi Víctor Muñoz, estan lesionats. Víctor Muñoz en una lesió muscular, ara mateix Lamine estaria aproximadament per poder disputar 45 minuts. El proper partit de la selecció, el segon, a més, importantíssim, ha de guanyar sí o sí, diumenge a les 6 de la tarda a Atlanta davant d'Aràbia Saudita. I per acabar, Marga, anem a repassar una miqueta els partits que ens trobarem avui. Quatre partits, un d'ells important, aquesta matinada a partir de 2:45, la Brasil de Rafinha jugarà contra Haití, també se la juga i per tant serà prou important que guanyi després de l'empat de la primera jornada. També a les 5 de la matinada Turquia-Paraguai, abans a les 9 de la nit Estats Units-Austràlia i a la mitjanit Escòcia-Marroc. I del que es va jugar ahir, destaquem els resultats, el grup A, Mèxic 1, Corea del Sud 0, Mèxic ja està matemàticament classificada pels 700 de final, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, i el grup B, Canadà 6, Qatar 0 i Suïssa 4, Bòsnia 1.
1: Doncs el Mundial està ben viu. Gràcies, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: I encara en futbol, Marc Torres continuarà formant part de l'Espanyol femení després d'arribar a un acord per ampliar la seva vinculació amb el club fins al 2027. I parlem de ciclisme perquè aquesta tarda comença a Santa Susana, al Maresme, la tercera edició de la Volta Femenina amb la catalana Paula Blasi, recent guanyadora de la Vuelta, convertint-se en la primera espanyola en fer-ho, a més de molts altres èxits internacionals consecutius, amb només 23 anys, com a gran atracció. Hem parlat amb ella i ens explicava com serà disputar la Ronda Catalana com una gran estrella, quan fa 2 anys ho va fer sent totalment desconeguda.
15: És algo molt especial, no? I se'm fa una mica fins i tot estrany, perquè, doncs això, recordar que fa 2 anys ja havia de pràcticament demanar, sisplau, poder córrer la Volta i era era tot un somni simplement estar allà, ja doncs, passar d'aquest extrem al ser extrem de, doncs, això, ser una, considerada una de les preferides per guanyar, doncs realment se'm fa estrany, però bueno, ho agafo amb moltíssima il·lusió. Al final això és la carrera de casa, la segona etapa passem per carreteres realment molt a prop de casa meva, que les faig pràcticament cada dia, per tant hi haurà molta gent coneguda, molts famílies meus o fins i tot això, també noies catalanes que potser ara estan descobrint el que és el ciclisme, i em fa il·lusió, doncs, poder obrir portes també a això, a nenes catalanes que potser d'aquí uns anys podran també donar un altre impuls al ciclisme català.
6: A banda d'ella, la Volta compta amb ciclistes de gran nivell, entre elles una altra catalana, Mireia Benito. Per això Blasi no la dona per guanyada, malgrat que és favorita.
15: Tinc molt clar també que no és una volta fàcil a guanyar, hi ha rivals com a qualsevol carrera, i cap carrera dono per feta la victòria, perquè sempre poden passar mil coses. Per tant, bueno, hi ha una Marion Bonell que a la volta a Espanya no m'ha posat gens fàcil, crec que també a l'FDG porta un equip bastant potent, i al final Mireia Benito també és la corredora de casa, i jo sempre sé que ella, quan la deixen una mica a llibertat, té molt potencial i pot estar allà davant també donant guerra, i bueno, ho haurem de donar tot com a equip per poder intentar tenir la victòria.
6: Doncs la volta té tres etapes, la d'avui aquesta tarda a Santa Susana, amb inici i final a aquesta localitat del Maresme, la de demà a Massens a la Molina, i la de diumenge en final a Barcelona. I encara abans d'acabar, dir que avui es disputa el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga, Igualada-Liceu. L'equip català ho té complicat perquè Liceu va guanyar els dos primers partits, i a més per golejada. En bàsquet, el Manresa ha fitxat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys i 1,96 d'alçada. I en tenis, juga als quarts de final del torneig de Berlín la catalana Paula Badosa enfront la txeca Noskova, després d'eliminar a Coco Gauff, una de les millors del món. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este viernes en el que de nuevo asistimos a la confirmación de cómo ni Donald Trump ni quien quiera que esté al frente ahora mismo de las decisiones iraníes mandan realmente en el rumbo del conflicto. Israel marca absolutamente el paso de lo que ocurre y prueba de ello es el infierno desatado por el ejército de Netanyahu después de que un dron de Hezbollah que respondía a bombardeos israelíes acabara con la vida de 4 soldados del ejército de Netanyahu. De momento nadie ha roto los papeles firmados que pautan la ruta hacia la paz, pero la fotografía suiza que iba a ilustrar esta rúbrica hoy se ha cancelado. Vamos a ver cómo están las cosas en el sur del Líbano, corresponsal en la zona, Santiago Echevarría, buenas tardes.
2: Buenas tardes, a esta hora bajo la primera gran escalada en este frente libanés desde que Estados Unidos e Irán cerraran su acuerdo este pasado domingo. Y ya lo ha reiterado a mediodía Benjamín Netanyahu, las tropas de Israel van a permanecer en Líbano cuanto sea necesario. Entramos y nos quedamos, arrebatamos el territorio y derribamos todas las casas para que ninguno de los residentes pueda regresar. Esto lo ha añadido además su ministro de Defensa, quien ha desafiado expresamente a Estados Unidos, mientras la Casa Blanca exige contención a Tel Aviv en el frente libanés. Nadie nos dice qué debemos hacer y lo estamos demostrando, ha asegurado Israel Katz, tras ordenar esta nueva ofensiva iniciada esta pasada madrugada y que ha continuado toda esta mañana sobre distintos puntos del sur y del este del Líbano.
0: Tras las fuertes subidas de esta semana, las bolsas se resienten con la situación. En la de Madrid, Usuira Astorza, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, las bolsas europeas muy dubitativas tras la reapertura del estrecho de Hormuz, clave en el comercio de hidrocarburos. Ahora mismo todas en rojo, salvo Milán, que está en verde. El IBEX 35 baja un 0,2% y ha vuelto a perder los 19.400 puntos. En cuanto al petróleo, el Brent plano sigue por debajo de los $80 el barril y el euro también plano se cambia a 1,14 dólares.
0: Gracias. Bueno, pues a la espera de ver qué dice Europa con sus líderes en Bruselas, en Consejo, también de la rueda de prensa posterior que ofrecerá a primera hora de la tarde el presidente español Pedro Sánchez, y en la que además le preguntarán de nuevo, previsiblemente, por los últimos movimientos judiciales. De momento, el juez Peinado no se pronuncia sobre la retirada del pasaporte a su mujer, a Begoña Gómez, pero sí ha decidido abrir otra pieza separada. Está para investigar al empresario Barrabés por presunto desvío de fondos europeos, con la información, por cierto, que la ha devuelto la Fiscalía Europea, que porque no ve caso. Por lo demás, el PSOE reafirma confianza máxima en que José Luis Rodríguez Zapatero dará todas las explicaciones sobre el caso que enfrenta y le dice al PP que mire lo suyo, después de conocerse ayer nuevos datos sobre la investigación a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
4: Lo de Ayuso no tiene nombre, ¿eh? No solo está trabajando por un modelo de privatización de lo público a costa de los madrileños, sino que este modelo además es un modelo de negocio familiar. Y estamos viendo cómo mientras Ayuso inyectaba millonadas a Quirón, su novio facturaba millonadas.
0: Esto es lo que decía Rebeca Torro, la secretaria de Organización Socialista, esta mañana aquí en Radio Nacional de España. El PP dice que no son casos comparables. Miguel Tellado.
5: Querer comparar un caso con otro es tratar de tapar el sol con un dedo, que es lo que intenta Pedro Sánchez en estos momentos. Sánchez está podrido de corrupción.
0: Además, el Partido Popular ha registrado una nueva moción para que el Congreso inste al presidente a pedir elecciones o a convocar una moción de censura. El PSOE avisa en el Senado de que la moción para pedir elecciones incumple, dicen, el reglamento. Mientras tanto, por cierto, ha comparecido hoy allí. También iremos a partir de y media la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que dice que la actuación de la Fiscalía en la causa del exfiscal García Ortiz fue independiente, mientras que PP y Vox le han acusado de purgar a fiscales díscolos y promover a otros por adhesión, y ha respondido que los cambios están dentro de la normalidad. Hoy también en Lo Nacional una imagen distribuida por la Casa Real, 18 fotografías y un vídeo en el que se muestra el vuelo de la princesa de Asturias junto a su padre, el rey Felipe VI, que realizaron en las últimas semanas en la Academia del Aire de San Javier. Lucía Yeste, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Inéditas estas imágenes en las que vemos al rey y a la princesa volando en paralelo sobre el Mediterráneo, cada uno pilotando su Pilatus C-21, que es el avión con el que la heredera ha hecho su instrucción en la Academia de San Javier, pero que es mucho más moderno que el que utilizó en su momento el príncipe Felipe. Por eso, Leonor le explicaba a su padre algunos detalles de esta aeronave.
7: Es una escalones de escalón para subirse al ala, conocer en general lo que sería un vuelo de estándar de esto. Tres aviones. El 7-1.
6: Después del vuelo, el propio rey confesaba que se había sentido bien durante el vuelo, mejor de lo que esperaba. Al final, padre e hija se fundían en un abrazo, los dos con el mono verde de piloto que, si me permitís la licencia, tan famoso hizo en el cine nada menos que Tom Cruise.
0: Gracias, Lucía. Hoy también es noticia el calor. Estamos a las puertas de la primera ola del año. Por delante, un fin de semana sofocante. Vamos a recibir al verano el domingo con los termómetros superando los 35 y los 40 grados también. Jacob Petrus, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Muchísima precaución con las altísimas temperaturas que este fin de semana vamos a registrar en España. Hablamos de máximas cercanas a los 40 grados o incluso más en amplias zonas, sobre todo en la cuenca del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir y en buena parte de la depresión del Ebro, especialmente el domingo, cuando las temperaturas subirán en la mitad norte peninsular. También muchísimo calor, avisos naranjas en la isla de Mallorca, al sur de esta isla podríamos llegar hasta los 39, incluso en Girona podrían alcanzar los 37, por lo tanto, calor generalizado, un poquito más al margen Galicia y el Cantábrico con la presencia de nubes bajas durante la mañana, aunque durante todo el fin de semana también estaremos muy pendientes de las tormentas, especialmente mañana sábado, pueden ser localmente muy fuertes en el norte peninsular con más de 30 litros en menos de una hora, con granizo y con fuertes rachas de viento. Aunque en numerosos puntos del interior peninsular, mañana sábado por la tarde tendremos aguaceros menos probables el domingo. Todo esto con bastante calima en nuestros cielos, en las Islas Canarias, con algunas nubes inofensivas al norte del archipiélago.
0: Rosa Perarna, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Sandra. Bueno, pues después de este panorama asfixiante que nos acaba de dibujar Petrus, vamos a ver cómo están las cosas en la calle, cómo está la gente combatiendo estas temperaturas. En el centro de Madrid está nuestro compañero Andrés Simón. ¿Cuántos grados marca ahora mismo el termómetro? Andrés, buenas tardes.
10: Buenas tardes, pues ahora mismo la estación meteorológica del Manzanares registra 33 grados y medio, aunque el poco viento que se mueve y a la sombra hace un poco más llevadero el calor. También ayuda a estar cerca de lo que se conoce aquí como la playa de Madrid Río. Estas son una serie de fuentes con chorros de aguas constantes, más de 6.000 metros cuadrados, que hacen que el ambiente esté un poco más fresco.
11: Se refrescan ahí los niños y perfecto, se pasa el calor bastante bien.
12: Ah, ya hemos venido porque ya el calor es insoportable, hace ya días.
13: Venir a hacer un picnic, pero ya que vimos los chorros de agua, entonces como que el lugar está muy fresco. Esta gente está con uno relajado, fresco, y con esta calor.
10: Una solución para hacer más llevadera esta que va a ser la primera ola del calor del verano.
9: El calor que ha complicado y mucho las últimas semanas de clase con aulas a más de 35 grados y las quejas de los padres. Hoy termina el curso en la mayor parte del país. Es día de notas, de juegos y de mucha alegría ante los estudiantes. Lo ha comprobado nuestro compañero Toni Conde a las puertas del Colegio Carlite en Barcelona.
14: Este viernes termina el curso escolar para más de 1 millón de alumnos de infantil, primaria y secundaria en Cataluña. Ha sido un curso marcado por el calendario de huelgas y protestas docentes que se han alargado hasta el final de curso y que se prevé que continúen a partir de septiembre. Pero hoy, último día de clase, los alumnos ya piensan en las vacaciones de verano. En un contexto de despedidas a profesores y compañeros a los que no volverán a ver hasta septiembre, en el Colegio Carlit, en el distrito de L'Eixample de Barcelona, los niños y niñas ya piensan en los planes de verano y están contentos por cómo les ha ido el curso.
15: M'agrada molt aquest curs.
16: Ha anat molt bé, m'agrada molt. Jo crec que és molt divertit.
17: Voy a estar a vacances ja.
18: Aniré a la platja.
14: Ahora tienen por delante casi 3 meses de vacaciones hasta que dé comienzo el nuevo curso escolar en Cataluña el próximo 8 de septiembre, con la incógnita de cómo continuarán las movilizaciones de los docentes.
9: Y antes de meternos de lleno en el Mundial, un paso por Francia, porque el jugador del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, será finalmente juzgado por violación después de que el Tribunal de Apelación haya rechazado su recurso para evitar sentarse en el banquillo. Nos vamos a París. Antonio Delgado, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Fue en febrero de 2023. Hakimi recibió a una mujer con la que había contactado en Instagram en su domicilio en París. Horas después, la joven acudía a la policía para relatar que el futbolista había abusado de ella. El Tribunal de Apelaciones ve carga suficiente en la denuncia para motivar un juicio por un posible delito de violación. No hay fecha, pero debería celebrarse en los próximos meses. Soy una presa fácil, ha escrito en X el futbolista, que sostiene que todo es un montaje y que ha conocido la noticia a horas de que su selección se enfrente a Escocia en el Mundial.
0: Pues vamos con lo puramente deportivo. Daniel Ampuero, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy la segunda jornada para los grupos C y D, para Brasil y para Marruecos, precisamente, que se enfrenta a la líder de ese grupo C, que es Escocia. El otro partido del grupo medirá las fuerzas de Brasil, que necesita ganar ante la debutante Haití. En el grupo D, Estados Unidos, una de las anfitrionas, con una victoria, se mide a Australia, también con una victoria. El otro partido enfrentará a Turquía y Paraguay. De lo disputado ya, México, la primera selección clasificada tras ganar anoche a Corea del Sur por 1-0, y la selección española sigue concentrada en Chattanooga, donde partirán esta medianoche rumbo a Atlanta para disputar el segundo partido el domingo ante Arabia Saudí.
0: Pues más, hay media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
21: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Ana Bañeres.
22: Bona tarda, 19 de juny, final del curs escolar, un dia on es barregen les emocions dels alumnes i dels pares, els infants perquè no tornaran a veure els amics fins després de l'estiu, les famílies perquè són massa dia de vacances.
23: M'agrada molt aquest curs. Aniré als dels francès, italians i no sé què més. Vull estar a vacances.
24: La conciliació familiar, doncs, tema horaris i tot, sempre hem de fer coses, no? I amb ganes de que torni a començar, la veritat.
22: I això el mateix dia que Educació ha tornat a reunir la mesa sectorial, però sense incloure els punts que estan marcant el conflicte amb els docents i que han derivat en múltiples convocatòries de vaga i manifestacions. Una trobada a la que finalment han assistit tots els sindicats, menys la CGT, tot i que l'organització majoritària de docents, USTEC, ha reiterat que és necessari reobrir la negociació i fer-ho amb concrecions i garanties. No fer-ho, diuen, podria afectar l'inici del curs vinent. Cira Ruiz.
25: I després el que farem és coordinar-nos amb la resta d'actors socials i sindicats per construir el nou calendari de mobilitzacions en el marc del que vol el col·lectiu. Hem de repensar la resposta mobilitzadora. Serà, hi haurà resposta mobilitzadora, eh? No hi hagi cap dubte.
22: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització, acompanyat de Cristian Estanescu a les vies de so, l'Albert Vaques a control central, l'Èric sobrevia a la producció. De seguida ho ampliem tot, abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora en l'inici de l'operació sortida d'estiu i d'avançament d'aquest llarg pont de Sant Joan. Servei Català del Trànsit, Silvia de l'Amo, bona tarda.
26: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hi ha problemes per un accident a Barberà, que ja ve del matí, els vehicles són encara al voral, i ara mateix també una caiguda d'un objecte a la P7 a Vilafranca en sentit Tarragona, talla un carril i provoca 3 quilòmetres de circulació lenta. Pel que fa a la P7, a Montroig estan fent unes reparacions, i a la P7 a Ulldecona hi ha una avaria. Per tant, matí que a migdia, que es comença a complicar, la ronda del litoral també presenta aturades en sentit Trinitat per un accident, com també n'hi ha una altra a la C31 a Sitges, ara mateix amb pas alternatiu. Comença l'operació sortida del dispositiu de Sant Joan i, per tant, caldrà estar atent i mantenir-se a la guait. Molt bona tarda.
22: I en portes de la primera onada de calor, coneguem la previsió del temps, eh? Noelia García.
27: Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a la meitat oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat o clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes.
21: Edició migdia. Ana Bañeres.
22: Avui, 1 milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat de tot Catalunya han viscut l'últim dia del curs escolar. Fins al 8 de setembre, quan comenci el nou curs, els alumnes tenen per davant gairebé 3 mesos on gaudir de l'estiu. Toni Conde.
14: A la porta de l'Escola Carlit, al districte de l'Eixample de Barcelona, els alumnes s'acomiaden de professors i companys. Ja pensen en què faran aquest estiu.
28: Faré casals i aniré a la platja.
29: Aniré a la platja.
30: Aniré als dels francès, italians.
14: Estan contents, però també trobaran a faltar la gent de l'escola.
31: A la Laia, a la Gina, a l'Emma.
32: A les professores també.
33: Sí, també.
34: La meva professora, que porto 2 anys i mig amb ella, segurament ja no la tindrem, i això em fica trista, i a part se'n va un company meu de classe.
14: Les famílies valoren un curs que ha estat marcat per les mobilitzacions docents i afronten un estiu on a vegades és difícil conciliar.
35: Bueno, aquest curs ha sigut bastant intens pel que fa a les reivindicacions dels docents. Ho hem viscut bé perquè, clar, estem, doncs, amb ells, donant-li suport i tot.
1: Estem contents que comencin les vacances, però també el mes de juliol és complicat per la combinó, la gestió i la conciliació entre la feina.
14: Una de les incògnites de cara al curs que ve és veure com continuaran les protestes dels docents.
22: Doncs, precisament, Toni, avui s'ha reunit la Mesa Sectorial d'Educació en presència de tots els sindicats, tret de la CGT. Des d'USTEC reclamen obrir de nou una negociació i recorden que continuaran mobilitzats per demanar noves mesures per l'educació.
14: USTEC ha assenyalat que ha assistit a la mesa per poder tractar també altres qüestions rellevants del col·lectiu, com són les destinacions de docents pel curs que ve. Tot i això, han traslladat a la reunió que consideren necessari la reobertura de les negociacions per donar resposta al malestar docent. Cira Ruiz, del Consell Nacional d'USTEC, en declaracions a Ràdio 4.
2: Vam trencar les costures del primer acord i amb el següent preacord vam tornar-les a estirar i creiem que podem tornar a reobrir la negociació o, si més no, una nova negociació que contempli tot el marc de totes les noves demandes educatives, que són noves perquè no estaven en el marc anterior, però són molt antigues perquè venim des de fa molts i molts anys demanant-les.
14: Cira Ruiz ha assenyalat que, després d'un any de mobilitzacions, cal un procés de reflexió per a afrontar noves protestes el curs que ve en coordinació amb altres actors de la comunitat educativa.
22: Aquest migdia ha començat un cap de setmana que trànsit preveu complicat a les carreteres. Molts conductors comencen aquest divendres un pont d'avançada abans de Sant Joan, coincidint també amb l'inici de l'estiu. Cristina Martín.
3: Uns 610.000 cotxes sortiran aquest cap de setmana de l'àrea metropolitana de Barcelona i aquesta tarda cal tenir màxima prudència al volant, especialment els que condueixin per l'AP7. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
4: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren.
3: L'operació sortida s'allargarà fins demà a les 3 de la tarda, amb prohibicions pels avançaments de camions en alguns trams. La recomanació de trànsit per a demà serà evitar les carreteres de les 12 fins a les 2. La tornada dels primers vehicles cap a Barcelona s'espera diumenge, quan s'habilitaran carrils extra. Tot això amb la mirada posada en una revetlla que aquest any cau en dimarts. Sant Joan tornarà a carregar les carreteres i els Mossos d'Esquadra extremaran els controls per evitar el consum de drogues i alcohol entre els conductors.
22: Doncs controls que ja s'han iniciat. Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor d'autocar que transportava un grup de passatgers menors circulant en sentit contrari per l'autopista AP7 i que ha donat positiu en drogues. També els Mossos han denunciat un conductor que circulava a 192 km per hora en un tram limitat a 100 a Valls i que també ha donat positiu en drogues. L'home ha estat denunciat penalment pels dos fets. I aquesta sortida coincideix amb l'avís de la primera onada de calor amb valors especialment alts a l'interior del país, on fins i tot podrien fregar-se els 40 graus. Clara Untanyon.
5: Estem davant la primera onada de calor de l'estiu. Fa dies que la temperatura va pujant i diumenge tocarà sostre per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida. A la resta de Catalunya, les màximes rondaran entre els 32 i 38 graus. Una calor sostinguda que s'allargarà almenys fins dimarts. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta que aquest final de juny serà més calorós del normal.
6: La temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
5: Les nits seran tòrrides per sobre dels 25 graus, especialment les de diumenge i dilluns. Unes altes temperatures que coincideixen amb la revetlla de Sant Joan. Protecció Civil i bombers demanen molta prudència davant els incendis. Imma Soler és sotsdirectora de Protecció Civil.
7: Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals. Tot això hem de fer-ho, per això jo us deia, de la manera correcta i en els llocs correctes.
5: Una recomanació que arriba després d'aquest dijous quan s'han declarat 6 incendis agrícoles a Lleida.
22: Doncs aquestes altes temperatures ens situen en una campanya forestal d'incertesa. Les pluges de l'hivern han permès recuperar part de la humitat de la vegetació, però la calor de les darreres setmanes i la previsió d'aquesta successió d'onades de calor compliquen les previsions. Hores d'ara i segons els bombers, els incendis que s'han declarat a les darreres hores a Catalunya estan controlats. Són 7 en total, a més, 3 més s'han declarat extingits. En tot, però, agents rurals i bombers demanen extremar les precaucions. Avui 6 comarques tenen risc molt alt d'incendi forestal. Joana Cendra.
8: Són el Segrià, la Noguera, el Solsonès, la Segarra, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, tots en nivell 3 del Pla Alfa de Protecció Civil. Aquestes comarques preocupen els bombers i els agents rurals perquè els incendis que s'han declarat darrerament són tots en aquesta zona i la majoria estan vinculats a les tasques de sega del cereal. Això, sumat a la calorada que ve diumenge, pot ser la tempesta perfecta. La bona notícia, però, és que els 7 incendis declarats en les darreres hores estan controlats. Parlem de Sanaüja, Cervià, Pons, Agramunt, Talavera, l'Albi i Alfarràs. N'hi ha tres més, a més, que han quedat completament extingits: Torrefeta, Arbeca i Cervera. En total, l'incendi de Talavera s'haurien cremat vora de 100 hectàrees. La resta d'incendis sumen una vuitantena d'hectàrees, a manca de dades definitives.
21: Edició migdia. Anna Bañeres.
22: Dues i 20 minuts, cirurgia pediàtrica pionera a Europa a l'Hospital de la Vall d'Hebron, amb un robot que opera a través d'una sola incisió, ha extirpat un ronyó i l'urètera a un nen de 12 anys després que una infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, deixés l'òrgan sense funcionar. Marc Esparza.
0: Els robots convencionals utilitzen quatre braços per introduir l'instrumental, però aquest robot treballa amb un únic braç i accedeix al cos per una sola incisió, per on entren la càmera i els instruments quirúrgics, que es despleguen com els tentacles d'un pop. Això permet arribar a espais molt reduïts. Doctor David Virós, president de la Comissió de Cirurgia Robòtica de la Vall d'Hebron.
9: Podem introduir aquest sistema a través d'espais estrets del cos, bé sigui els espais de les costelles, bé sigui els espais dels orificis naturals del cos. Mentre que amb els altres sistemes que es pot fer aquest tipus de cirurgia uniportal, no es pot realitzar aquestes variacions.
0: És una cirurgia menys invasiva, el que també permet que el pacient tingui menys dolor i una recuperació més ràpida. Marino Asensio, cap d'Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron.
10: El disminuir el dany que fem quirúrgicament ens permet que el pacient se'n vagi cap a casa quan abans millor. S'ha de tenir en compte que quan un nen està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
0: Actualment, la Vall d'Hebron realitza a prop de 1.000 cirurgies robòtiques l'any, però amb aquest robot podran incrementar-les en unes 300 més.
22: I l'Hospital Santa Caterina de Salt ha posat en marxa un projecte pioner per millorar l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o autisme. L'objectiu és facilitar la seva comunicació amb els professionals sanitaris. Joan Sisquella.
11: Per evitar l'angoixa i les dificultats afegides que tenen aquests pacients a l'hora d'anar al metge, explicar o interpretar símptomes o sotmetre's a una prova diagnòstica, s'ha preparat material adaptat. S'ha creat, per exemple, un cronograma amb fotografies reals i dibuixos que facilita que sàpiguen tot allò que els passarà durant la visita. En paral·lel, tots els professionals sanitaris han fet formació en accessibilitat cognitiva. D'aquesta manera es vol que la discapacitat o l'autisme no comportin pitjors indicadors de salut que la població general, perquè l'atenció en el seu cas és menys eficient. Claudi Camps és el director de la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària.
12: L'atenció mèdica, sanitària que reben, és menys eficient, diguem-ne. Per què? Perquè aquestes persones, per una banda, expressen d'una manera diferenciada a la resta de la població moltes vegades el malestar, els símptomes, el dolor, i diguem-ne que les professionals sanitaris no estan preparades o formades per realment entendre aquesta manera d'expressar tots aquests símptomes.
11: Les famílies d'aquests pacients asseguren que les visites mèdiques i les proves són molt més relaxades gràcies a la posada en marxa d'aquesta iniciativa pionera.
22: Per primer cop, Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya amb un augment de la compravenda d'habitatges a l'abril del 9%, mentre que el conjunt de l'Estat ha retrocedit un 2%. Climent Sabater.
13: Les gairebé 9.000 transaccions de l'abril a Catalunya és la dada més alta del mes en 19 anys i suposa un creixement del 8%. Si mirem tot el quadrimestre, per primer cop a la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid amb gairebé 26.000 pisos venuts, explica el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
15: Per primera vegada en la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid en compravendes d'habitatge. Catalunya lidera el mercat immobiliari espanyol amb una quota del 16,8%, al nivell més alt dels últims anys.
13: De cada 100 pisos que es venen a Espanya, 16 són a Catalunya, el que la situa líder al mercat estatal. El perquè, segons el sector, és la regulació del lloguer, que trasllada la compra a molts habitatges, diu Òscar Gorgas.
15: La regulació del lloguer, la inseguretat jurídica que genera la normativa intervencionista a Catalunya, està traslladant habitatges del mercat de lloguer al de compra-venda.
13: Davant de l'avenç a Catalunya, la compra-venda de pisos ha retrocedit un 9% a Madrid i un 2% al conjunt d'Espanya, el quart mes consecutiu de reculada.
22: Barcelona i Sant Adrià de Besòs han acordat en la primera reunió de la seva recent creada comissió mixta de totes les administracions l'ampliació del campus Diagonal Besòs. Així, entre l'edifici de Telefònica i l'actual Universitat Politècnica de Catalunya, la Generalitat construirà un equipament públic en el terme municipal de Barcelona i s'impulsarà una residència d'estudiants i un edifici d'oficines en terrenys de Sant Adrià. Aquesta zona i la del Fòrum estaran enllaçades per una zona verda. Maite Boada.
16: Barcelona i Sant Adrià decideixen desencallar urbanísticament després de l'estiu els terrenys per construir des d'ara i fins al 2035 un edifici públic de la Generalitat, una residència d'estudiants i un edifici d'oficines. Amb la reunió de la comissió mixta per primera vegada, Jaume Collboni i Filo Cañete han expressat també la seva satisfacció en la col·laboració estreta per facilitar el continu urbà.
17: Aquest acord mira lluny i mira en gran. Mira lluny perquè la nostra ambició és que les fronteres municipals que tenim com a ciutat desapareguin des del punt de vista físic.
18: A aquesta data segurament que en els llibres sortiran. No?
16: L'alcalde de Barcelona i l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs han rebutjat, però, parlar de la incineradora.
22: Tarragona tindrà el primer cementiri municipal laic i civil de la ciutat. El farà l'Ajuntament perquè el que hi ha ara a la ciutat és de titularitat privada. Els detalls, Judit Huerta.
19: Ho ha aprovat avui el ple amb els vots a favor dels tres regidors adscrits, PSC, Comuns i Junts, l'abstenció d'Esquerra i els contraris del Partit Popular i Vox. El cementiri se situarà a la muntanya del Llorito, en un terreny de titularitat pública de vora 140.000 metres quadrats. Fins la passada legislatura, l'Ajuntament tenia un conveni amb la propietat del cementiri de Tarragona a través d'una societat, però es va desfer. Per tant, l'alcalde Rubén Viñuales ha dit que el consistori incompleix una de les competències municipals i, a més, la ciutat tindrà ara un cementiri laic.
20: Avui és un dia important perquè no és només un lloc de repòs etern, és complir amb el que creiem sincerament que ha de ser un estat laic.
19: El cementiri tindrà crematori i un ampli espai per als columbaris. El ple també ha aprovat la modificació de l'ordenança de la zona de baixes emissions per flexibilitzar els accessos. La principal novetat és que dobla els permisos per als vehicles sense etiqueta municipal, passant de 12 a 24 els accessos esporàdics anuals permesos.
22: I encara en l'àmbit local, una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua a la Bisbal d'Empordà. La previsió és que el servei es pugui recuperar a mitja tarda, però el termini no es concretarà fins que no s'accedeixi completament al punt afectat. Mentre es resol aquesta avaria, l'Ajuntament ha posat una cuba a disposició dels veïns i comerços que se'n surten com poden.
23: Tinc un format de bar i restaurant una mica d'un plat del dia que em requereix molta infraestructura de ceràmica. He decidit que reduiré carta i que utilitzaré plats de paper per poder, com a mínim, no perdre bous i esquelles.
24: Doncs 8 amb garrafes d'aigua i un bol i amb aigua freda i la gent ja s'hi conforma.
22: I en el temps de cultura, el Gran Teatre del Liceu ha acollit aquest matí la presentació del segon projecte òpera prima, La Rosa dels Set Pètals, és el seu títol i és una òpera de nova creació comunitària que s'ha fet en col·laboració amb el districte de Sant Andreu. Ens en dona més detalls la Montse Soto.
25: Tot i que l'òpera que s'emmarca en el projecte europeu Amplify no s'estrenarà fins al juny de l'any vinent, avui s'ha presentat el projecte amb la setantena d'entitats i col·lectius del teixit social i cultural dels set barris del districte de Sant Andreu que en formen part. Després de La gata perduda, centrada en el Raval, ara la dramaturga Blanca Verdagil ha creat un llibret que ens parla de memòria, d'identitat, de llibertat i de resiliència a través de la història de l'Amèlia, una dona que reviu la separació traumàtica de la seva filla, nascuda a la presó.
26: I tot comença a la presó de dones de Trinitat Vella, on una presa està de part i té una nena. Li posa de nom Llibertat i vol que la seva filla tingui la llibertat que sap que no tindrà dins de la presó i intenta treure-la d'allà.
25: Un dels testimonis essencials ha estat el de la Pilar Rebeque, expresonera política de la presó de dones de Trinitat Vella.
27: És memòria de la repressió franquista exercida contra les dones en aquella presó, gestionada en el seu interior per les cruzades evangèliques, monges seglars, que no només feien de carcelleres, sinó que, a més, ens volien, com que érem dones esgarriades, érem dones dissidents, doncs ens havien de reeducar perquè no complíem amb l'estatus domèstic que el franquisme ens volia imposar.
25: El resultat de l'òpera el podrem veure del 4 al 6 de juny de l'any vinent al Liceu.
22: I avui acabem a ritme de Joy Orbison. I'm Des de les ràdios pirates del Regne Unit fins als grans festivals, el productor i DJ britànic és un dels innovadors més constants de la música de ball i avui és una de les propostes més esperades d'aquesta segona jornada del Festival Sonar, un certamen que també comptarà amb altres caps de cartell, com el raper nord-americà Skepta, presentant nou disc, l'artista belga Charlotte DeWitt i el DJ japonès Daito Manabe. Nosaltres posem aquí el punt i final en aquest bloc informatiu. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: diciendo cosas duras, la verdad, hacia el gobierno de Israel, contra algunos de los ministros extremistas que forman el gobierno, incluso también contra el primer ministro israelí, el sempiterno Benjamín Netanyahu, quien en su relación con presidentes estadounidenses anteriores, con frecuencia se ha mostrado como el socio senior, el mayor, quien manda. En las memorias de Bill Clinton, así lo dejó claro de un encuentro que tuvo con Netanyahu en 1996, donde parecía que la gran superpotencia pues, era Netanyahu, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Esto está cambiando. En Estados Unidos ha habido una apuesta y una apuesta temeraria de seguir a Netanyahu en su aventura y su obsesión absoluta con Irán, empezando la guerra el 28 de febrero pasado. Está a la vista de todo el mundo que no fue una brillante idea estratégica, ni un paseo fácil, ni una excursión simple, como el término que empleó el presidente Trump, una excursión. Y esto está pasando factura a Israel como país, como liderazgo. En la opinión pública estadounidense está habiendo cambios importantes, igual todavía no son definitivos ni determinantes al 100%, pero son muy, muy importantes. Y creo que después de tantas décadas de impunidad y de sensación de poder absoluto de hacer lo que quería Israel, se está topando con una realidad mucho más tozuda. Y es posible que esto le acabe pasando factura en el exterior, pero también en el frente interno y en la propia sociedad israelí, que está muy escorada hacia posiciones cada vez más duras.
1: Efectivamente, y también empieza a haber disidencias dentro del país, y usted lo acaba de decir. Estamos oyendo afirmaciones que no habíamos oído nunca por parte de un presidente estadounidense ni ningún miembro de la administración estadounidense. Trump le ha llegado a decir: soy el único que te aguanta, o cosas parecidas, digamos, ¿no? O que nadie quiere a Israel. Cosas, literalmente, mensajes muy duros. Pero estas críticas pueden traducirse en algún tipo de represalia. ¿Puede cortar el grifo? Le voy a preguntar directamente. ¿Puede cortar el grifo de las armas que suministra a Estados Unidos a Israel?
0: Hay precedentes en la historia de la relación Estados Unidos-Israel, pocos, muy pocos y además breves en el tiempo. Hubo una presión grande por parte de la administración de George Bush padre contra el gobierno derechista de Israel en aquel momento, que hizo que ese gobierno pues aceptara ciertas cosas que no deseaba, entre ellas pues participar en la Conferencia de Paz de Madrid para Oriente Medio en 1991. Claro, luego Israel encontró la manera de torpedear cualquier posibilidad de una paz negociada y que implicara la creación de dos estados, o mejor dicho, la existencia de dos estados de Israel y Palestina. Ahora mismo lo que está cambiando en Estados Unidos, a diferencia de etapas anteriores donde Netanyahu iba a torpedear a los presidentes, sobre todo demócratas de Estados Unidos, porque tenía a su lado el Partido Republicano, a los líderes del Partido Republicano, el Congreso, claro, podía permitirse Netanyahu pasearse por Washington, por el Capitolio, contra las políticas de la Casa Blanca, por ejemplo, con Obama. El problema ahora es que si Netanyahu intenta hacer esto contra Trump en Washington, no va a encontrar al otro lado otro partido o muchos dirigentes dispuestos a seguirle el juego contra la administración Trump, porque el Partido Demócrata ahora mismo no está del lado de Netanyahu por motivos sobre todo de opinión pública y de su electorado que aborrece las acciones de Israel y lo que ven de lo que hace Israel a población civil en Gaza y más allá. Entonces, intentar ir contra Trump, que es el que se ha presentado más pro Israel, incluso nombraron unos asentamientos, me parece, a nombre de Trump en su primer mandato, ¿no? En Israel,
1: Efectivamente, sí.
0: claro, no tiene esos aliados ahora mismo. Es verdad que hay grupos de presión, lobbies, mucho dinero que fluye para campañas de congresistas, pues senadores, representantes, pero está habiendo un cambio de opinión y percepción de Israel en todo Estados Unidos, y el cambio sobre todo es generacional. Las generaciones jóvenes no les gusta lo que ven que hace Israel, y esto pues va a tener consecuencias.
1: En el memorándum, a pesar de que Estados Unidos lo niega o está intentando, bueno, de hecho lo ha negado reiteradamente, ha dicho que no existe tal punto, que habla de los 300.000 dólares para Irán, para la reconstrucción del país, pero lo cierto es que existe, a no ser que se elimine durante la negociación de estos próximos días, lo cual sería probablemente bueno, algo que Irán probablemente no aceptaría, pero de momento este dinero es lo que probablemente está frenando a Irán, entre otras cosas, de responder a los ataques de Israel contra el Líbano. No, desde el domingo hay ataques muy fuertes, no, Irán no está respondiendo, está manteniendo el acuerdo de no hostilidades que ha firmado con Estados Unidos. ¿Hasta cuándo Irán puede mantener esta situación? ¿Qué le puede hacer cambiar de idea?
0: Claro, aquí al final todo se está jugando con muchos factores. Uno de ellos es el tiempo, otro es la capacidad de aguante y qué capacidad de asumir sufrimiento tienen cada uno de los que están implicados en esta negociación. Me refiero a los liderazgos de Estados Unidos y de Irán, que tiene que ver con la capacidad de sus propias naciones de aguantar en estas condiciones, ¿no? En el caso de Irán, el daño económico está siendo muy severo, está siendo un estropicio enorme para la economía, para la sociedad iraní. Lo que ocurre también es que en Irán hay una percepción de que el tiempo puede jugar a su favor, porque están acostumbrados a sanciones, porque tienen más capacidad de aguante ante el dolor económico, ante la penuria. Y sin embargo, en Estados Unidos, la lógica es otra. Los tiempos se miden de otra manera. Hay un cansancio con las guerras, en Oriente Medio, esas que Trump dijo que nunca más iba a llevar a su país a una guerra nueva en Oriente Medio, y lo ha hecho. Y sobre todo el dolor en la cartera, en el bolsillo, en el depósito de combustible del vehículo, en la inflación. Y las elecciones que vienen de camino. En otoño, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Los iraníes conocen muy, muy bien Estados Unidos. Muchísimos de los líderes iraníes se han formado, han hecho posgrados en universidades estadounidenses. Entonces, esto al final es un juego de quién es el que aguanta más y quién es el que puede extraer más concesiones o aparentar ante los suyos que ha ganado. Y esto, pues, es lo que ahora mismo hay en juego. Y da la impresión de que los iraníes tienen más habilidades jugando al ajedrez que algunos aprendices de brujo en Washington.
1: Efectivamente, y bueno, vamos a ver Benjamín Netanyahu ahora que Trump le ha dicho, bueno, si tú no sabes hacerlo mejor, Hezbollah se encargará a Siria. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Gracias, Haysam Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Gracias por aceptar la llamada del 24 horas, como siempre.
0: Muchas gracias, un verdadero placer.
1: Y ahora dejamos a nuestra audiencia con la información más cercana, la territorial. Volvemos a las 8 con más. Les esperamos.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Aquest divendres, un menor ha mort ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. S'estava banyant amb una colla i els corrents els impedia arribar a la sorra. Tres han pogut sortir de l'aigua, els altres tres els han hagut de rescatar. Un dels nois, de 12 anys, ha mort i els altres dos de 13 estan crítics, ingressats a l'Hospital Joan 23. A la platja hi onejava la bandera groga. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I comencem per la previsió del temps de cara a demà des de l'EMET. Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de l'Empordà, de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Demà, de moment, serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda, al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
3: I coneguem com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Hola. Bona tarda. De moment, aquesta hora ja va millorant el trànsit. Ens queda, pel que fa a incidències, a la C25 un carril tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners per un accident sentit Girona, amb que ara hi ha algunes aturades en aquest punt de l'eix transversal. I pel que fa a volum de trànsit, ens queda l'autopista AP7, la zona entre Mollet i Montornès, i més amunt a la Roca del Vallès, trams de lentitud, encara algunes aturades en sentit Girona, així com també l'autopista del Maresme, a l'altura de Mataró, i especialment a l'últim tram, a l'altura de Palafolls, aquests últims 2-3 quilòmetres, molt plena l'autopista en sentit nord. La resta de vies queden en uns punts, amb intensitat, amb moviment, però en general sembla que ja amb tendència a la millora. És tot, bona tarda.
3: Gràcies, salutacions de Cristian Estanesco a les vies de so i de qui us parla Rosa Quitllet. Comencem. Podem començar un menor a mort i dos més estan en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Es dona la circumstància que el grup de 6 adolescents estava banyant en una zona on hi havia molts corrents. Els Mossos han obert una investigació. Judit Huerta.
6: Els serveis d'emergència han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda del propi Salvament Marítim. Estaven buscant 6 adolescents que la corrent a la platja de la Rabassada s'havien dut mar endins. Han aconseguit salvar 2 d'aquests adolescents, han estat crítics, els ha reanimat a la platja i ara estan ingressats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Un ha mort i no s'ha pogut fer res per la seva vida i els altres 3 han pogut sortir pel seu propi peu. Avui, aquí a la Rabassada, on onejava la bandera groga, els bombers han activat fins a 6 dotacions per treballar en la recerca dels 6 adolescents. El Servei d'Emergències Mèdiques ha activat també 5 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat.
3: Gràcies, Judit. Amb aquesta mort ja són 5 les persones que han perdut la vida a les platges de la demarcació de Tarragona des de començaments d'any. Aquest migdia ha començat un cap de setmana que trànsit preveu complicat a les carreteres, una sortida que coincideix amb l'avís per altes temperatures a partir de diumenge i fins dimarts, amb la possibilitat que s'allarguin encara més. Des de Protecció Civil demanen molta precaució, també de cara a la revetlla de Sant Joan. Clara Ontanyón.
7: Calor extrema que durant el dia pot superar els 40 graus a la plana de Lleida i els 32 a la resta de Catalunya, amb nits tòrrides per sobre dels 25 graus. Santi Segalà és cap de predicció del Meteocat.
8: Un episodi de calor que les prediccions a mitjà termini indiquen que, tot i que a partir de dimecres, dia de Sant Joan, doncs sembla que li traurem l'etiqueta d'onada de calor, la temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent.
7: Una calor que fa que es dispari el risc d'incendi. Els serveis d'emergència demanen màxima prudència, sobretot amb els petards i les fogueres a les portes de Sant Joan.
3: Canviem de qüestió. Aquest divendres, milers d'infants han acomiadat el curs escolar a Catalunya i enceten gairebé 3 mesos de vacances. No tornaran a escola fins al 8 de setembre. Coincidint amb aquest final de curs, s'ha reunit la Mesa Sectorial d'Educació en presència de tots els sindicats, a excepció de la CGT. USTEC reclama obrir de nou un calendari de negociacions i recorden que també continuaran les mobilitzacions al curs que ve. Toni Conde.
9: Des d'USTEC diuen que han assistit a la mesa per poder tractar també altres qüestions del col·lectiu com les destinacions de docents pel curs que ve. Tot i això, han traslladat a la reunió que consideren necessari reobrir les negociacions per donar resposta al malestar docent. Cira Ruiz, del Consell Nacional d'USTEC, en declaracions a Ràdio 4.
10: I després el que farem és coordinar-nos amb la resta d'actors socials i sindicats per construir el nou calendari de mobilitzacions en el marc del que vol el col·lectiu. Hem de repensar la resposta mobilitzadora. Hi haurà resposta mobilitzadora, eh? No hi hagi cap dubte.
9: Cira Ruiz ha afegit que cal una nova negociació per anar més enllà de l'últim acord educatiu.
3: A l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, l'equip d'urologia pediàtrica i transplantaments renals ha realitzat la primera cirurgia pediàtrica d'Europa, un nen de 12 anys amb un robot monoport que permet fer la intervenció amb una única incisió. Al nen se li van extirpar un ronyó i l'urèter. Marc Espar.
11: Els robots convencionals utilitzen 4 braços per introduir l'instrumental, però aquest robot treballa amb un únic braç i accedeix al cos per una sola incisió, per on entren la càmera i els instruments quirúrgics, que es despleguen com els tentacles d'un pop. Això permet arribar a espais molt reduïts. Doctor David Virós, president de la Comissió de Cirurgia Robòtica de la Vall d'Hebron.
12: L'àrea de treball inicial és mínima i a partir d'aquesta àrea de treball és a partir de la qual els instruments surten cap a fora i poden treballar i anar al lloc específic.
11: És una cirurgia menys invasiva, el que també permet que el pacient tingui menys dolor i una recuperació més ràpida. Actualment, la Vall d'Hebron realitza prop de 1.000 cirurgies robòtiques l'any, però amb aquest robot podran incrementar-les en unes 300 més.
3: En clau econòmica, per primer cop, Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya amb un augment de la compravenda d'habitatges a l'abril del 9%, mentre que el conjunt de l'Estat han retrocedit un 2%. Mentrestant, Barcelona i Sant Adrià desencallen les tres últimes parcel·les entre tots dos municipis per construir un edifici d'equipaments públics que farà la Generalitat una residència d'estudiants i per fer un edifici d'oficines. Maite Boada.
13: A la primera reunió de la comissió mixta entre totes dues administracions, Jaume Collboni i Filo Cañete han decidit posar fil a l'agulla per actuar sobre 7,7 hectàrees de sòl compartit, on l'alcalde de Barcelona ha explicat què tenen intenció de construir.
14: Tot just a la tornada d'estiu, ho volem desbloquejar ja, simbolitza molt bé la transformació que estem fent a l'horitzó 2035. Un equipament públic de la Generalitat, residència d'estudiants i, d'altra banda, un edifici d'oficines que vol dir feina.
13: Amb la creació d'aquest organisme bilateral i les decisions compartides, l'alcaldessa de Sant Adrià ha dit que s'acaba amb la sensació de vegades que Barcelona actua d'esquenes al Besòs.
3: I en esports centrem l'atenció a Sabadell, on el conjunt arlequinat podria convertir-se aquesta nit en nou equip de segona divisió. Àlex Carazo, bona tarda.
15: Bona tarda. Tot just en una hora, a partir de les 9 de la nit, el Sabadell rep el Zamora, el partit de tornada de la final d'ascens a segona, amb la necessitat de donar la volta de l'1-0 de l'anada favorable a l'equip castellano-lleonès. Ho farà acompanyat d'uns 11.000 aficionats en una nova creu alta on no hi queden entrades disponibles. L'Igualada, a més d'hoquei patins, està disputant el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga amb la sèrie 2-0 favorable al Liceo Gallec. Només li val guanyar el conjunt anoienc al seu pavelló per seguir lluitant pel títol. El partit està ara mateix al descans amb marcador de Igualada 0, Liceo 0. I avui ha començat la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. La neerlandesa Benhoven és la primera líder de la general. Demà, etapa d'alta muntanya, 130 km amb arribada a l'estació de la Molina.
3: Gràcies, Àlex. Bona tarda.
15: Bona tarda.
3: I avui acabem, com cada divendres, amb una música. Avui, la música d'Svetlana. Em criden, em busquen perquè sóc la d'Svetlana. Soy la reina de la pista con los fines de semana. Em criden... El grup format per Julià Díaz i Roc Bernardí és un dels que actua aquest vespre al magnífic Fest de Lleida.